veure nel cabaret. Era fàcil i tenia moquet, com un pub, cool i com pool. El dueño és de Liverpool. I després d'un brem